0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
4: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora. Luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
3: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
4: Sí me da, sí, sí me da.
5: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
7: Es realmente increíble lo que ha pasado esta madrugada en Tennessee, Estados Unidos. Ese estado ha intentado matar, ha intentado ejecutar a una mujer con dos inyecciones letales. Esta mujer ahora tiene 50 años, cuando tenía 18 mató a una compañera de su clase. La condenaron a pena de muerte y 31 años después la han intentado matar hoy, dos inyecciones letales, sigue viva. Está el estado entero conmocionado. El gobernador ha dicho que se suspenden temporalmente todas las ejecuciones hasta que se aclare qué está pasando, Canals.
8: Sí, Aymar, veremos cómo se resuelve todo esto, porque sus abogados han presentado un recurso in extremis para anular la ejecución, pero esto es algo que ya hicieron sin suerte antes de que se llevara a cabo y el Supremo no les dio la razón. Las autoridades confirman que Pike está siendo tratada en un hospital y que tras esas inyecciones estaba inconsciente, pero seguía viva y roncando. En estas ejecuciones, además, suele haber, por protocolo, un grupo de periodistas que han salido de esa sesión estupefactos. Esta reportera explica en rueda de prensa que tras la inyección Pike se quejaba de que le dolía el brazo y que preguntaba al personal si era normal. La periodista tiene experiencia cubriendo ejecuciones. Y dice que nunca ha visto nada igual.
7: Son las 8 y 20 de la mañana, las 7 y 20 en Canarias.
9: Maestrat.
10: Hola, molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més així al matinal de Ser Maestrat, on ens apropem totes les notícies de la comarca. I comencem, com sempre, en el temps.
0: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
10: Avui dijous s'espera una jornada molt nuvolosa i plujosa a totes les nostres comarques, però de moment no hi ha avisos actius per avui. A la costa, a Vinaròs i Peníscola tindrem 28 graus de màxima amb mínimes de 20 i 10 i 18 graus. Benicarló i Alcossebre arribaran als 29 graus, mentre que les cases d'Alcanar tindrà 30 graus. La probabilitat de pluja serà del 100% de vesprada i nit. Destaca el vent de llevant a Vinaròs i Benicarló, amb ratxes de 70 km per hora entre les 18 i les 24 hores. Al Maestrat interior, Sant Mateu tindrà 28 graus de màxima i de 7 de mínima. Traiguera i Alcalà de Xivert registraran 29 graus. Esperem pluja al llarg de tot el dia, amb un 100% de probabilitat de vesprada i de nit. Als ports i al Maestrat, a Morella, el Mercuri marcarà 23 graus de màxima i 14 de mínima. Albocàsser tindrà 27 graus i Tírig 28 graus. I la pluja serà quasi segura des del matí i aconseguirà el 100% de vesprada. I finalment, al Montsià, al Canar, la màxima serà de 30 graus, a Ulldecona de 29 i a la Sénia de 27 graus, mínims d'entre 17 i 18 graus. I les precipitacions seran generalitzades, especialment de vesprada, i també a la nit, amb un 100% de probabilitat i tempesta al Canar. En resum, aneu en compte si heu d'agafar el cotxe i no us deixeu el paraigües en eixir de casa.
11: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
12: ¡Bricocentro!
0: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
12: Bricolaje y decor.
10: I obrim en una notícia de successos perquè la Guàrdia Civil ha detingut dos homes a Borriana per robatoris en empreses i tràfic de drogues. La investigació es va posar en marxa arran d'un robatori comès durant la matinada del passat 22 de setembre en una mercantil del municipi. Segons les perquisicions policials, els sospitosos van accedir prèviament a un vehicle propietat de la companyia, d'on van aconseguir una còpia dels claus que els va permetre obrir les portes de les instal·lacions sense alçar sospites. Una vegada dins, van sostraure nombrosos materials emprats en l'activitat diària del negoci, entre els quals es troben tres telèfons mòbils, dos ordinadors portàtils, diverses maquinàries i ferramentes especialitzades, a més d'altres objectes de valor. L'operació ha conclòs amb la recuperació dels objectes i l'arrest de tots dos individus i els detinguts, juntament amb les diligències instruïdes, han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Vila-real. I a Vinaròs, l'alcaldessa ha volgut fer un balanç de lo que va resultar la iniciativa de Biblioplatja durant l'estiu, on totes les platges i l'aire lliure es convertien en una biblioteca municipal. Estes han sigut les paraules de l'alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolores Miralles.
9: Ens han passat en tres blocs. En un principi, el primer bloc que a més estat estudiant i revisant ha sigut l'assistència de persones a la Biblioplatja. Podem dir que, tal com he dit, que s'ha incrementat el nombre d'assistents i han passat per la Biblioplatja el mes de juliol 1.793 persones i també i el mes d'agost 1.430. En total, la campanya d'usuaris a l'any 2026 ha estat de 3.223.
10: I passem ara a Benicarló, perquè el municipi ha clausurat el taller d'ocupació que ha format i contractat 20 persones durant un any. El programa Benicarló en Acció, financiat per l'Àbora i la Unió Europea amb més de mig milió d'euros, ha combinat 1.220 hores d'aprenentatge i pràctica remunerada en atenció social i dinamització cultural. El programa ha comptat una inversió global de més de mig milió d'euros, finançada pel Servei València d'Ocupació i Formació, l'Àbora i cofinanciada per la Unió Europea. A més, a municipis com Benicarló i municipis del voltant, ahir a migdia es va condemnar l'assassinat masclista d'una dona a Benidorm amb un minut de silenci. I més coses, perquè la Unió Llauradora exigeix a la Generalitat Valenciana quasi 3 milions d'euros autonòmics per ajudes agràries. Però la Unió, les determinacions aprovades ahir pel Consell de Ministres per a reduir l'impacte del pic del gasoil agrícola, que ha crescut un 51% durant els últims 6 mesos, no són de cap manera suficients. Davant d'això, la Unió Llauradora i Ramadera sol·licita al govern valencià una partida autonòmica de quasi 3 milions d'euros amb la finalitat de sumar-se als més de 1 milió d'euros assignats a la comunitat valenciana mitjançant les ajudes d'emergència que busquen pal·liar en el sector agrari la pujada dels costos provocada per la crisi a Orient Pròxim. Estes han sigut les paraules de Carles Perís, el secretari general de la Unió Llauradora.
13: La Unió reclama a la Generalitat 2,68 milions d'euros de fons propis addicionals per a reforçar les ajudes per la crisi d'Orient Mitjà aprovades per el Consell de Ministres per pal·liar aquest increment de cost desorbitat que està provocant la pujada del gasoil d'un 51% en els últims 6 mesos, perquè el 0,20 cèntims d'octubre, el 0,13 de novembre i el 0,6 cèntims de desembre aprovats són totalment insuficients. La Unió considerem que és ara el moment i se té la possibilitat de veure el compromís real davant del sector de totes les administracions.
10: I seguint en el sector agrari, ahir a la cadena SER van tindre l'oportunitat d'entrevistar una vegada més a Edward Marín, el delegat de Benicarló de Basaja, la Unió Llauradora, i van repassar en ell el que ha sigut aquest mes de setembre per al camp, entre altres coses. Estes han sigut les seves paraules.
14: Diem que s'acaba el cicle una miqueta d'aquest estiu llarg, jo diria un estiu molt llarg, molt sec, en el qual pues, hi ha hagut molts problemes, sobretot en els cítrics, en el tema de l'aranya roja, que ha afectat moltíssim perquè s'ha adaptat a unes temperatures extremadament altes, que a mitja de nit i dia és molt alt i ha fet pues, que els depredadors de l'aranya roja del cítric, dels mandarines i de les taronges, se moren perquè no poden aguantar aquestes temperatures, i l'aranya, al revés, al ser seca, al fer calor, pues, augmenta la seva, diríem, esparciment per tots els territoris. A això se li suma que és un depredador, una plaga que se renova molt ràpid, per la qual necessites estar contínuament tractant, i fa que el cost serà molt gran per mantenir una miqueta l'explotació límpia d'aranya, i és un problema

0: passem ara a la província, perquè la Diputació ha reactivat la línia de catàstrofes amb 50.000 euros per apariar els danys per l'incendi i les pluges torrencials registrades a la província el mes d'agost. La Junta de Govern ha aprovat les bases corresponents per a la concessió de subvencions per a la compensació per gastos derivats d'actuacions inajornables per l'incendi que es va originar a Segorbe i les fortes precipitacions a Begís, Toràs, El Toro i Castellfort.
1: Com tu, no hay ninguno.
2: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegas.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores a

0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací a l'Hoy por Hoy de Ser Maestrat. Avui, 1 d'octubre de 2026, estrenem mes d'octubre, però amb precaució, perquè a partir de les 2 de la vesprada hi ha vist taronja per fortes pluges i tormentes a tot el territori, així que molta precaució.
2: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
3: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
2: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
3: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
2: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
4: Cuando nada te detiene al volante del nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? Disfruta de la ciudad a bordo de este SUV de diseño renovado gracias a su avanzada tecnología híbrida. Nuevo Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparado para ir más lejos. Descúbrelo en la red Toyota de Valencia. Más información en toyota.es.
1: I passem ara a Bellcarlo, perquè el municipi ha clausurat el taller d'ocupació que ha format i contractat 20 persones durant un any. El programa Bellcarlo en Acció, financiat per l'Àbora i la Unió Europea amb més de 500.000 d'euros, ha combinat 1.220 hores d'aprenentatge i pràctica remunerada en atenció social i dinamització cultural. El programa ha comptat una inversió global de més de 500.000 d'euros, finançada pel Servei València d'Ocupació i Formació, l'Àbora i cofinanciada per la Unió Europea. A més, a municipis com Benicarló i municipis del voltant, ahir a migdia es va condemnar l'assassinat masclista d'una dona a Benidorm amb un minut de silenci. I més coses, perquè la Unió Llauradora exigeix a la Generalitat Valenciana quasi 3 milions d'euros autonòmics per ajudes agràries. Però la Unió, les determinacions aprovades ahir pel Consell de Ministres per a reduir l'impacte del pic del gasoil agrícola, que ha crescut un 51% durant els últims 6 mesos, no són de cap manera suficients. Davant d'això, la Unió Llauradora i Ramadera sol·licita al govern valencià una partida autonòmica de quasi 3 milions d'euros amb la finalitat de sumar-se als més de 1 milió d'euros assignats a la comunitat valenciana.

0: mitjançant les ajudes d'emergència que busquen pal·liar en el sector agrari la pujada dels costos provocada per la crisi a Orient Pròxim. Aquestes han sigut les paraules de Carles Perís, el secretari general de la Unió Llauradora.
1: La Unió reclama a la Generalitat 2,68 milions d'euros de fons propis addicionals per a reforçar les ajudes per la crisi d'Orient Mitjà aprovades pel Consell de Ministres per pal·liar aquest increment de cost desorbitat que està provocant la pujada del gasoil d'un 51% en els últims 6 mesos, perquè el 0,20 cèntims d'octubre, el 0,13 de novembre i el 0,6 cèntims de desembre aprovats són totalment insuficients. La Unió considerem que és ara el moment i se té la possibilitat de veure el compromís real davant del sector de totes les administracions.
0: I seguint en el sector agrari, ahir a la cadena SER van tindre l'oportunitat d'entrevistar una vegada més a Eduard Marín, el delegat a Benicarló de Basaja, la Unió Llauradora, i van repassar en ell el que ha sigut aquest mes de setembre per al camp, entre altres coses. Estes han sigut les seues paraules.
2: Diem que s'acaba el cicle una miqueta d'aquest estiu llarg, jo diria un estiu molt llarg, molt sec, en el qual pues, hi ha hagut molts problemes, sobretot en els cítrics, en el tema de l'aranya roja, que ha afectat moltíssim perquè s'ha adaptat a unes temperatures extremadament altes, que a mitja de nit i dia és molt alt i afecta pues, que este, los, diríem, los depredadors de l'aranya roja del cítric, dels mandarines i de les taronges, se moren perquè no poden aguantar aquestes temperatures, i l'aranya, al revés, al ser seca, al fer calor, pues, augmenta la seva, diríem, esparciment per tots els taronges. A això se li suma que és un depredador, una plaga que se renova molt ràpid, per la qual necessites estar contínuament tractant i fa que el cost siga molt gran per mantenir una miqueta l'explotació

0: Recorda, termini acaba el 5 d'octubre. Mid Talent Vinaròs, el teu talent de futur. Organitzen Ajuntament de Vinaròs i RH en positiu.
1: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fonamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.